Per la Zischke de Marmel, ci festaggia sia 72 anniversari, vain sostadlo il cor viril de Salov con ils dodes brigants. Darcio una gratulazione in scritt via WhatsApp o quedo e lo scritt. E gratulis de cor a mes cusdrin Ried Bulfoni per ses 31 avel cumplion. Ed at Evelyn Bailey ci abita a Moslerau per ses anniversari de 44 ons. A tots dus, ils melders gevüschs s'han da contentezza sulai e la benedicción del Signor. Char saluts de grüsch de Natalia.